0: Es uno de los sonidos que sonó en la época de los 80, dentro del panorama de la música disco de los 80. Esto lo hacía con aquellos éxitos que eran prácticamente Italo discos. Es Panna con este AC Lady. Hoy tocaba repasarlo aquí en Onamar FM.
1: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
2: Onamar FM.

0: Aquest matí passaran a mans de la Fiscalia els dos menors detinguts a Manresa per la mort a ganivetades d'un home la matinada d'ahir quan la capital del Bages tancava la seva festa major. La consellera de l'Interior insisteix que els nois, que tenen 15 i 16 anys, són nascuts a Manresa. Per això es planteja denunciar la instigació de l'odi que s'ha fet a través de les xarxes socials quan s'afirmava que els joves eren magrebins. Ingressa en un centre de justícia juvenil el menor a qui es vincula amb la mort violenta d'un jove que van trobar dins d'un cotxe accidentat al nucli de Balaguer, a la Noguera. L'autòpsia, la víctima va revelar que tenia ganivetades prèvies al sinistre. L'atur ha crescut a Catalunya a l'agost. Hi ha 14.594 desocupats més que el juliol. És la comunitat de l'Estat on ha pujat més en xifres absolutes, un increment vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Ara hi ha a Catalunya 329.468 persones registrades a l'atur. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. Ceuta celebra avui el seu dia oficial enmig de la crisi provocada per l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. La Unió Europea eleva la pressió sobre Rússia arran de l'episodi d'atac fallit amb drons de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Alemanya en culpa els serveis secrets russos i la cap de la diplomàcia europea ho ha qualificat d'acte de terrorisme d'estat. Tant la Unió Europea com França han convocat els representants diplomàtics de Moscou en senyal de protesta. Més de 1.100 morts i gairebé 4.000 desapareguts és l'últim balanç oficial de la tràgica riuada al nord del Nepal i del Tibet la setmana passada. Els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny mentre es van esvaint les esperances de trobar supervivents. I avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. Comença amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera. També amb la projecció de la pel·lícula Ink, Tinta, del director britànic Danny Boyle, on recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. El Festival Internacional de Teatre de Tarragona arrenca avui la 13a edició recuperant companyies i artistes que van participar en els primers anys. Fins dissabte el festival programa una quinzena d'espectacles i amplia els seus espais d'exhibició.
1: Esports.
2: El Barça s'ha gastat 170 milions al mercat d'estiu de futbol i ha venut per valor de 100. Flick li ha confiat el dorsal 4 al jove migcampista del planter, Brian Fariñas. Marc Casador marxa cedit al Depor. Aquest vespre es disputa la nova Creu Alta a la final de la Copa Catalunya de Futbol de la temporada passada. Sabadell contra Barça Atlètic.
0: Temps assolellat arreu del país amb una temperatura que avui s'enfilarà amb més ganes fins als 35 o 36 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu, però sense risc de pluja.
1: 3CAT Info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
1: Una Mar FM.

Extraordinària cançó aquesta de Cora, Perduts, tu i jo. Cançó que fa estiu, cançó que ens alegra la vida, com aquesta també de David Guetta. Així

0: Quina meravella de cançó i de cantant, Chappell Roan, Good Luck Babe. A tocar fregant ja a 3:15 del migdia. Seguim recordant ara i tot seguit un dels grans èxits d'Era Sur, Love to Hate You.
1: Una Mar FM. Una Mar FM.

0: Minut de silenci a Manresa per la mort violenta d'un home de 45 anys ahir a la capital del Bages. Els Mossos van detenir dos menors que avui passaran a mans de la Fiscalia i no es descarten noves detencions. La consellera d'Interior, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat indignada per la instrumentalització política que s'ha fet d'aquest cas. Els detinguts són catalans, però per xarxes ha circulat que són magrebins. Ingressa en un centre de justícia juvenil el menor acusat d'homicidi d'un jove que van trobar dins d'un cotxe accidentat al nucli de Balaguer, a la Noguera. L'autòpsia a la víctima va revelar que tenia ganivetades prèvies al sinistre. La Moncloa analitza l'informe que la policia ha enviat a l'Audiència Nacional i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta, un informe del qual asseguren no en tenien constància. El ministre Félix Bolaños demana prudència davant d'una informació que capgira la seva tesi que el Marroc no hi va tenir res a veure. Catalunya veu com l'atur ha crescut a l'agost de 14.600 persones i és on ha pujat més en xifres absolutes a tot l'estat. El sindicat UGT critica la dependència del mercat laboral del factor estacional o de temporada. La Unió Europea i diversos estats membres eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron del mes d'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees. La cap de la diplomàcia europea qualifica els fets com a terrorisme d'estat. Més de 350 activitats per tots els públics ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats. I el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, arrenca avui la 13a edició, recuperant companyies i artistes que van participar els primers anys. Fins dissabte, el festival programa una quinzena d'espectacles i amplia els seus espais d'exhibició.
1: Esports. S'ha tancat el mercat de futbol amb una inversió de la Lliga Espanyola de 750 milions. El Madrid i el Barça són els equips que més han gastat, però també els que més han ingressat en vendes. El Barça inscriu Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el migcampista del filial Brian Fariñas i cedeix Casado al Deportivo. L'Espanyol rep en cessió al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel.

0: I tarda de sol amb nuvolades decoratives en alguns punts del Pirineu. El termòmetre s'enfilarà amb més ganes fins als 36 o 37 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu, però sense risc de pluja.
1: 3CAT Info.
2: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
5: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
4: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
6: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
7: Tus artistas favoritos.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G.
7: Solo números uno.
10: Solo números uno.
11: 24/7.
12: Music non-stop.
13: Una Mar FM. Una Mar FM.

0: entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
1: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
0: Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
2: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
4: Va, quant fa?
5: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
6: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
7: Quant fa?
8: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
9: Som-hi?
8: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
10: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
11: Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.

Doncs sí, això és casa teva, també. Casa meva, així és com es titulava aquesta cançó dels Catarràs. I amb la que ballàvem, ens ho passàvem molt i molt bé en aquesta jornada, aquest migdia, camí de la una en punt, que ara resten 11 minuts per arribar-hi. I ho faràs, doncs mira, ballant al ritme del Luca Peruzzi i el Hold Me Now. Què et sembla?

Una altra cançó que una de tenir molt en compte si es vol passar molt i molt bé ballar al ritme d'aquest èxit. Des d'aquí, des d'on Amare FM, és així de senzill. Kind of Love es titula Audio Boy. Dia assolellat, dia maquíssim, el d'aquest dimecres. Mentre seguim avançant camí de les dues, ens quedem amb Joan Dausà i la madrilenya Paula Cops amb el seu tema titulat Octubre del 24.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Alexa, on Ona Mar FM.
5: Ona Mar FM en tuning.

0: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
1: Va, quant fa?
2: Quant fa que no entres a la teva catedral?
1: Eh?
3: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
0: Quant fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
1: Som-hi?
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: Una Mar FM.

0: la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Te proponemos el mejor plan, plan, plan, plan, plan.
2: Te proponemos el mejor plan para esta tarde.
3: Onamar FM.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida. Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res, per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc que et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: Una Mar FM.

0: Tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvect.com. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Petita llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 36 01 54 32 o entra a construfac.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos.
1: Los éxitos que van contigo con amar.
2: Anoche soñé que me...

0: Todos los éxitos. A todas horas.
1: Una Mar FM.
2: Son las 5. Las 5.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Comencem amb molta empenta, amb clàssics com aquest de Power and Love, un dels quals és banda sonora de la pel·lícula Regreso al Futuro, aquella pel·lícula mítica dels anys 80, que fa molt poquet doncs, va celebrar el 40 aniversari també a la gran pantalla. Un dels temes de la mà dels How Lewis and the News, amb el qual us saludem en aquesta tarda de dimecres, segon dia de la temporada 2026-2027, aquí a la sintonia d'Ona Mar. Benvinguts, benvingudes, família.
1: Ona Mar FM.
0: Així doncs, que benvinguts, benvingudes a tots aquells i aquelles que ara mateix avui potser esteu connectant amb nosaltres perquè esteu de vacances, començant les vacances aquest mes de setembre, o potser perquè heu tornat al curro avui dimecres. Sí, com sigui, des d'ara i fins al punt de les 7, David Ramon, com qualsevol de les darreres temporades, una tarda més fins al punt de les 7, a través d'onamar.net, allà on siguis a punt, fan amb Jean Monnet i el seu We Are Young. Abans, Crash On On és el més nou de David B., novetat d'aquest 2026.

Doncs no sé què dir-te, mai ho he pogut comprovar, això d'enamorar-me d'una superestrella, però segurament al teu voltant d'estrelles en tens moltes i, per tant, no fa falta. És la nova cançó d'Aitana que acabes d'escoltar una vegada més aquí a Ona Mar, 19 minuts de les 5 de la tarda, perduts tu i jo. És el més nou de Cora, amb una altra de les propostes que ens arriba aquí a Ona Mar, especialment

5 minutets i arribarem a 2:15 de la tarda d'avui dimecres 2 de setembre del 2026. Recuperant des del 2014 i des del Met the Bumps, això mateix, els Dams amb el seu Oh Sicilia Breaking My Fear, tema d'aquells alegres on s'hi posin. I ara, si et sembla, moments de tornar a l'actualitat més recent d'aquest 2026. Amb dos temes.

De 6 de la tarda és aquest que escoltes. My Homes Is You de Sunsets. Des d'aquest 2026, una altra de les novetats d'aquest estiu que t'hem anat presentant a la grella musical d'Ona Mar. I a punt, Dead Gigos, dels clàssics dels 80 i dels 90 de la mà de Cyril, amb aquesta versió dance que ens arribava fa just uns mesos a finals del 2025 aquí a la 88.0.

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda. Para que hoy tengas un buen día.
2: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.

Dos minutets per sobre dos quarts de sis. Ara mateix 31 graus de temperatura, una tarda assolellada amb una mica de ventet. Temperatures altes i de fons, See My Dream d'Aura Web. Una altra de les apostes de l'estiu del 2025 aquí a Onamar, que ens arribava fins als nostres dies. A punt, mira, tenim a la Megan.

Trainer, amb un segon senzill que ens arribava fa uns mesos aquí a la ràdio dels èxits, que van amb tu a través d'Ona Mar, tant si estàs a casa com si estàs de vacances, ja saps, onamar.net, o també des de dispositius com l'Alexa ens pots escoltar. Doncs això que et deia, Meghan Trainor amb el seu Potential, nou senzill, nou èxit a Ona Mar.

És el més nou de Paula Cops. Des del seu àlbum Barcelona, Los Chicos No Lloran. Caminga va a 6:15 de la tarda d'avui dimarts, dimecres. Ahir va ser dimarts, potser molts de vosaltres veu començar la nova temporada. Us retrobarem a la vostra lloc de feina. Aquí també ho hem fet dilluns. I avui dimecres ja hem passat, mira, dos dies i això ja es va normalitzant, eh? Tot i que demà ja és dijous i d'aquí quatre dies ja cap de setmana, eh? I després l'11 de setembre, que també és festiu, la setmana vinent. I pels de Barcelona, les festes de la Mercè. O sigui que encara ens queda temps per anar a la platja i celebrar una festa amb Freddy.

Doncs vinga, després d'una volteta pels comerços de la ciutat, un dels temes que t'hauràs fet un tip de ballar-los si has sortit de festa a les nits o si bé has estat escoltant durant tot aquest estiu a la platja, a la piscina, allà on estaves de vacances, la sintonia d'Ona Mar. Del Loco Loco de Gordo Blaine i Sonnenberg. M'agrada el parquineo. A punt des del 2017, Nick Waterhouse col·laboren amb una de les produccions que es va fer molt popular dels Offenbach amb el seu Catchy. I després del 24 al 25 arribarem ja a les 6 de la tarda. D'avui dimecres, 12 de setembre del 2026.

4 el de Young Dades amb els Pet Shop Boys va ser el seu retorn. Va passar més aviat sense pena ni glòria, però aquí els tenim encara a la nostra particular discoteca. 4 minuts i arribem a les 6 de la tarda avui dimecres. Ho farem amb so dels darrers èxits marxosos i de la gran pantalla de la mà de Shakira. I fins a les 7 ens quedarà una hora per compartir encara amb molta música i moltes històries aquí a la 88.0. T'espero!

Doncs vinga, encetem aquesta segona hora tu i jo juntets, que ens portarà fins al punt de les 7 de la tarda d'avui dimecres 2 de setembre del 2026. I ara mateix comencem aquesta segona hora amb el bo i millor d'Alex Wall i el seu fantàstic single Chica de Santander. Hola, hola, què tal? Doncs acabes de descobrir, doncs mira, això és Ona Mar FM, la ràdio dels èxits que van amb tu i que segurament et convido a quedar-te perquè segurament t'encantarà tot allò que anem posant un rere l'altre, eh? Perquè després d'una bona cançó en ve una de millor. Això t'ho asseguro. Pots comptar. Així doncs que benvinguts, benvingudes de nou tots aquells que ens escolteu des de les 5, mira, 30,7 graus, 53% d'humitat, això no s'ha mogut. I David Ramon torna a posar-se a l'estudi 1 d'Ona Mar en directe en aquesta nova temporada 2026-2027. A punt, Niall Horan, abans però inigualable, amb Max Navarro.

és el Dinner Party Daniel Horan d'aquest 2026. Aquells temes reposats però que ens engranta compartir-lo amb tu que estàs a l'altra banda. Arribarem als consells comercials a un quart de set d'avui dimecres, fent camí juntets tu i jo, des de casa, des de l'oficina, des del supermercat o des del transport públic, i ho farem amb Vampire, un tema del 2023 de l'Ovia Rodrigo. Aquells temes que ens agrada i molt, a mi personalment m'encanta, eh? Mira que han passat els anys, però em segueix agradant i molt.

Des de principis del 1990, recuperant els Smash Mouth amb el seu Embelever, tema popular, molt popular del seu repertori. I avui, minuts a les 18, segueix a Segona Mar, a Bon Match Mellow, amb una altra de les novetats d'aquest 2026 abans, però tirem de la discoteca particular d'Ona Mar, Espanya, dècada dels 80, pop-rock espanyol, manufacturat a casa amb No Controles, per recuperar una tarda més el Sole Olé.

5 minutets i ens clavem a 6:45. Temperatures que es mantenen en una tarda assolellada i una tarda tranquil·la de bona música. Amb molts èxits, eh? Com aquest Where We Go, Mads Mellow i Thomas Red. Una altra de les novetats de la nostra galeria musical d'aquí d'Ona Mar que compartim amb tu. Ara, des del 2023, viatgem fins a Itàlia per recuperar un petit homenatge a l'Italo Disco amb un tema que s'anomena així, de la mà dels The Colors, amb els quals arribarem a 6:45 i als consells comercials, que sempre va bé fer-se una volteta pels comerços de la

Segurament és un d'aquells temes que fa molts anys ballaven els teus pares a les pistes de ball quan sortien els divendres i dissabtes de festa. Començaven entre les llums de colors i les boles de discoteca a sonar, entre altres temes com aquest Saturday Night dels Wakefield a mitjans dels 90. 4 minuts per sobre de 2.

0: quarts de set de la tarda. Això és Sona Mar FM. I a punt, novetat de Jordi Stone amb aquesta versió del Far del Sud 40, amb un dels darrers èxits que ha volgut versionar de la discografia del Sopa de Cabra, dels gironins Sopa de Cabra, que ara mateix arriben en 3 i no res aquí a la sintonia d'Ona Mar a través de la 88.0, si ens escoltes des de Girona, des d'onamar.net.
1: Diri-na-na-na.
2: Ona Mar FM.

0: És el magnètic de Bausa amb aquest remix de Sam, l'altra de les propostes d'Ona Mar. El nostre segell musical exclusiu que només pots escoltar aquí, entre moltes altres. Abans també has escoltat el vital de la setmana, Moving in the Sun, amb Hael. És el vital d'aquesta setmana, que comencem nova temporada 2026-2027 aquí a Ona Mar. Després de les vacances d'estiu ens hi hem tornat a posar tots, tot l'equip des del matí, a José Luis Rodríguez, també en Jordi Prades, la Pilar Molina, un servidor, David Ramon. I comencen a arribar ja els programes d'aquesta temporada habituals de la nostra graella. A punt els 4 consells comercials i després el més nou de Kungs.
1: Si tienes un móvil, puedes escucharnos cuando y donde quieras.
2: Ona Mar FM.
3: ¿Quieres sentirte con más energía y comer rico sin pasar hambre? Con Mari Dietista es posible. Conoce Nútrete. Planes de alimentación a tu medida, sin dietas estrictas ni prohibiciones. Aprende a nutrir tu cuerpo y alcanza tu peso ideal de forma saludable. Mari Dietista. Recupera tu bienestar. Nútrete. Calle Unió 71, Premià de Mar. Teléfono 635-9061-36. Llama ahora al 635-9061-36. 36.
4: Farem a Cal Quimet a dinar? 4 revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
5: No passa res. Per aquí no vaja mai ningú a aquestes hores.
6: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
7: Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella y Cabrils, al teu millor a mí, a las millors mans.
8: De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
9: Atascaburras.
8: ¿Qué?
9: Atascaburras.
8: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
9: Eso es.
8: Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
10: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

Com en dèiem, Skanks amb el seu tema Galaxy. Una altra de les apostes d'aquests darrers mesos a la 88.0. I ara, mira, viatjarem fins al 2012, unes quantes passes enrere, per rebaixar una mica les tensions i el ritme i quedar-nos amb Love EIC de McFly. Un tema tranquil, relaxant, que ens anirà costant una mica en mica cap a les 7 de la tarda. Però la música no s'aturarà, perquè aquí no s'atura mai. Això ho has de tenir ben clar, eh? Doncs vinga, a Memory Line de Of McFly, ara mateix, Love Ice i a Ona Mar.

Sonen els Purple Disco Machine amb el seu Dopamine ara mateix aquí a Ona Mar, la penúltima que ens farà acostar-nos ja a les 7 de la tarda des del 2021. Anirem una mica més enrere, sí, fins a la dècada dels 80. Farem un saltiró per després tornar a l'actualitat a partir de les 7 de la tarda. 5 minuts els que ens queden per arribar als senyals horaris i qui us ha acompanyat des de les 5 en aquest segon dia de la temporada 2026-2027 de Bona Marca. Vam començar dilluns. Salutacions de David Ramon. Arribarem a les 7, com et dèiem, doncs amb un clàssic dels 80, el Karma Chameleon dels Culture Club. I per part meva, doncs, res més. Que acabeu de passar molt bona setmana i gaudiu del fin de del cap de setmana. Dilluns a les 5 ens hi tornem a retrobar des de l'estudi en directe des d'Ona Mar. Sigueu feliços. Apa, adeu-siau.

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.